per anar a poder ser-se fer per a un tot atendat, no posi que ser-se fer per a ser ficar. Per a dissenyar el romans, s'ha fet el sentit que, mateix papers, s'ha de trobar-se en el càrrec.

0: sempre des de la tècnica de ser voluntari i satisfet, l'empassin sempre pensant jo quin mitjat, que la pisa de la caritat, dintre del món de la cop que ell per ser part era un res sovi.
1: Thank you.

0: sentit que va ser una poca cita que s'ha convertit un resultat progressiu i és un mitjà de l'estat pura de la Generalitat.
1: Clar, ens apagen sometimes amb les nostres paipos de ser. Sap que vas a ser pas un nou paipo. I no la possibilitat de fer acord de mi?
0: A mi, i no em sembla que va ser un mitjà productiu. A mi, i no la tinc pensant aquí. Va ser un mitjà productiu, un resultat progressiu i un mitjà. I un resultat que vol dir perquè s'ha de demostrar. A mi no m'ha primer tot no, de ser xarxa com la tot i de l'ingressió i de un tipus avui. I el que primer tip per la concepció per la feina per l'altre, ha contractat de quatre, tres, cinc, mitjana, per acabar, per acabar, per acabar. Jo no sé més.

0: casa, però quan arriba com a noi...
1: Ja no vaig trobar la Sant Jaume, però arriba a venir com a noi. Ara, oi? Ja es passa tampoc que tindrà que el papai l'he de venir a casa, no tinc lloc. He sortit Sant Jaume, no m'ha dit, però arriba a venir. Ja es passa tampoc que tindrà que el papai l'he de venir a casa. Ja es pot dir que l'he de venir a casa. Mira, ara, oi? Ai, Carme, només un carro i que l'he de venir a casa.
2: Val, i va, Carme, i ha operat-ho, està ahí, casa i va venir.